0: Bueno, después de 13 años, Fernando Alonso ha ganado una carrera. Habrá gente que se esté llevando una sorpresa ahora y diga, ¿esto cómo no lo habéis contado en deportes? ¿Por qué es del ego la carrera?
1: La ansiedad 33. Ya sabes, sí, que los seguidores de la Fórmula 1 llevan varios años esperando la victoria número 33 de Fernando Alonso. Bueno, resulta que este fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio en el Reino Unido de Silverstone, antes de la carrera oficial de la Fórmula 1, hubo una de Cars, creado el Cars con figuras del ego. Aunque hay que decir que todos los pilotos hacían trampas, porque en la última curva Fernando Alonso junto con otros dos pilotos se han salido de lo que era el circuito, han atravesado toda la gravilla para llegar a la meta y a cortar. El primero que ha pasado por meta ha sido Alonso.
0: Pues a esta velocidad llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Ket i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol. Ni tranquil·la a les Gavarres, l'incendi de la Bisbal continua estabilitzat, però serà difícil que avui es doni per controlat. S'hi afegeix un factor complicat i és una nova onada de calor que obliga a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. És la notícia amb la que comencem avui, abans però tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, amb sol, sense pluja i amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al trànsit, retencions als accessos a Barcelona i un parell de carreteres tallades per l'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
8: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament, en un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
8: Bon dia. Ara sí?
11: Ara sí? Doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
8: Doncs justament avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
8: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
11: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones a Sant Boi del Llobregat en una empresa de reciclatge en una zona forestal i agrícola de Piera. Hi va haver una altra, i a l'Anoia, en un camp de rostolls i canyes.
8: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui, després de les obres del temporal Harry del gener.
9: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària, que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
8: L'estació de Verdaguer de l'L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
11: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
8: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
4: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial. Una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
8: Doncs el que fem ara, ara sí sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
5: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
10: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
5: Els altres grans afectats són els nens.
12: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
5: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
8: Són les 6:57.
13: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8 anys del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
8: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
8: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
14: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
15: No ho hem d'amagar, hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
14: En l'àmbit estrictament esportiu, la tercera etapa arrenca amb Jonas Vingegaard amb el mallot groc com a líder de la general, seguit de Tadej Pogacar a la segona posició i Juan Ayuso, nascut a Barcelona, cinquè.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: I encara se sent una forta olor de cremat.
2: Gràcies, Martí. Mentre s'anà el jutjat de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat amb càrrecs l'home que va ser detingut divendres per imprudència greu per iniciar aquest foc a les Gavarres. La causa segueix oberta per incendi forestal. I després de passar-hi per Tarragona...
3: La veritat que, mira, se fica la pell de gallina perquè hasta que no he estat aquí no m'ho creia, perquè nosaltres sempre hem anat al Pirineu, a Tarragona, tal... Anem.
4: Nosaltres a les 7 del matí hem vingut cap aquí, a les 8 ja estàvem per aquí.
2: El Tour de França confirma que la tercera etapa d'avui es disputarà, però sense públic ni caravana, al tram francès. Sergi López, bon dia.
5: Bon dia, Gisela. L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i les Angles, però que el tram final s'adapta a causa de l'incendi que afecta la Catalunya Nord. Un cop la cursa travessi la frontera, es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i les Angles i només s'hi circularan els ciclistes i vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució de l'incendi.
2: I sobre mobilitat, Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
2: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
6: Aquestes millores permetran fer una estació més adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda, instal·lant 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per aquesta L4, però no s'aturaran a l'estació.
2: I la prohibició de la compra especulativa d'habitatge arribarà aquesta setmana al Parlament amb un primer debat per tramitar la iniciativa per la via ràpida i que quedi definitivament aprovada aquest mes de juliol. El debat podria arribar sense un acord tancat entre les formacions d'Esquerra i el sindicat de llogateres adverteix que no avalarà un text que no suposi una prohibició efectiva i ràpida de l'especulació. Xavier Balló.
7: Queden 2 dies pel primer debat que previsiblement se superarà encara sense acord a l'espera de tancar la negociació en menys de 15 dies. Així ho espera el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que avisa que cal canviar la proposta inicial perquè la prohibició de la compra especulativa no depengui de la voluntat de cada ajuntament.
8: Que es pot fer una majoria que aprovi una llei que salvi aquests forats. Si no passa això, el sindicat no hi serà per celebrar una cosa que creiem que no té efectes. Per tant, no sé si abans d'aquest dimecres o després d'aquest dimecres, però de ben segur que es pot arribar a un acord.
7: Tot i així, dona per fet que algun partit acabarà impugnant-ho.
8: Recorregut? Ja et dic jo que el Parlament de Catalunya, en matèria d'habitatge, dius bon dia i et porten pel Tribunal Constitucional. Per tant, jo ja ho donaria per suposat, però volem fer una norma sòlida.
7: Si algun grup portés el text final al Consell de Garanties Estatutàries, l'aprovació podria retardar-se més enllà del mes de juliol.
2: Són les 7:27.
9: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8 anys del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
2: I la selecció espanyola disputa avui contra Portugal el partit de 8 anys de finals del Mundial, després de l'eliminació sorprenent aquesta passada nit de Brasil a mans de Noruega. Del partit d'Espanya d'avui ens en parla el Santi Ovalle. Bon dia.
10: Bon dia, arriba l'hora de la veritat per Espanya. A l'estadi de Dallas se la juga contra Portugal, que és la selecció que va guanyar-li a l'última final de la Nations League. Amb ànims de revenja, Luis de la Fuente apostarà per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Cucurella a l'esquerra, parelles centrals per Pau Cubarsia i Merick Laporte, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Baena i Mikel Oyarzabal. El partit es juga a partir de les 9, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena C.
2: I avui, Sergi, què celebrem?
5: Doncs avui celebrem una cosa tan positiva com és un aniversari, i és que Pau Gasol compleix 46 anys.

Un autèntic campió, Pau Gasol, va jugar, recordem, 18 temporades a l'NBA i va guanyar la competició en dues ocasions, els anys 2009 i 2010.

0: que es preveu que duri fins dimecres. Vicenç Llorca, bon dia.
1: Bon dia, Gisela. Avui dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendis, tot plegat coincidint amb l'arribada de la segona onada de calor des d'avui mateix. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquest indicatiu. Són l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Els agents rurals mantenen tancat l'accés al massís de les Gavarres i també restringiran l'entrada des d'avui als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès i a la Baronia de Rialp, a la Noguera.
0: De fet, dels incendis de la jornada d'ahir, el més greu és el de la Catalunya Nord. Sergi López, bon dia.
2: Què tal, Gisela? Bon dia. Per culpa d'aquest incendi es va ordenar l'evacuació de 10.000 persones, un foc que va començar dissabte al vespre a Trevillac. De moment, un bomber i un civil han quedat ferits per les flames que ja han cremat 3.000 hectàrees.
0: I ho ha avançat Cert Catalunya, les exportacions de porc catalanes han caigut per culpa de la pesta porcina africana i això ha suposat 230 milions d'euros menys per als productors catalans. Pels mateixos quilos de porc exportat, els productors han ingressat un 16% menys de diners, Ferran Dalmau.
3: Això es deu a la pesta porcina africana, que ha fet que alguns països compradors, com Japó o Mèxic, rebutgin la carn catalana per por a que es contagiïn els seus porcs. I això ha afectat el preu de venda a tots els altres països. Ho explica Dèlia Perpinyà, directora de la promotora dels aliments catalans del govern.
4: El no poder col·locar el producte a tots els mercats fa que els mercats on estiguis present, que sí que el pots col·locar, hi ha més quantitat i, per tant, baixi el preu.
3: La pesta porcina africana està afectant a tot el sector carni perquè el 80% de la carn que exporta a Catalunya és porc.
0: I els infants amb sordesa de l'escoleta de la Universitat Autònoma de Barcelona tindran un autocar que els porti a l'escola el curs vinent. El Consell Comarcal ha comunicat a les famílies que a la quarta licitació ha trobat una empresa disposada a fer aquest servei. A la nova ruta, però, ja no hi consten ni Rubí ni Sant Cugat. Elia Pijuan.
5: Les famílies que venen de municipis on no hi ha cap centre adaptat a les necessitats dels seus fills s'havia mobilitzat al febrer després que el Consell els comuniqués que suspenia el servei d'autocar perquè no trobava cap empresa que volgués cobrir la ruta. Ara, però, després d'un quart intent, han trobat un proveïdor, tot i que la ruta no serà la mateixa que fins ara. El bus ja no passarà ni per Sant Cugat ni per Rubí perquè en aquest darrer municipi s'ha obert un nou servei especialitzat per a nens amb sordesa. La portaveu de les famílies és Jessica Selda.
6: No esperàvem una altra cosa, però no és suficient. El que han fet és crear un cial per separar-nos i el que ha passat és que deixen a dos nens tirat. Ha passat això encara que els haguem guanyat l'autocar.
5: Educació ha ofert als dos nens afectats de Rubí i Sant Cugat canviar de centre.
0: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
1: La Vanguardia destaca que només el 40% dels espanyols creuen que els jutges són imparcials. També sobre justícia, el País titula que el 65% dels ciutadans creuen que a Espanya hi ha lawfare, és a dir, que hi ha guerra judicial. El periòdic explica que Aliança Catalana busca fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista i l'Ara explica que estem en una setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor.
0: Són les 8 i 27.
7: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la Taverna dels Bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
8: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
7: Liderats per Cristóbal Chassén.
9: Cachondeo, riure.
7: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
10: És gratis, eh?
7: Més informació a casinobarcelona.com.
11: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: Arnau Montserrat, bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
0: El Tour marxa avui de Catalunya.
12: Amb una tercera etapa que connectarà Granollers i Les Angles i que finalment no comptarà amb públic a la zona francesa ni caravana publicitària a causa dels incendis que afecten a la regió. Durant el cap de setmana, milers de persones han omplert les desenes de poblacions per les que ha passat el Tour. I en l'àmbit purament esportiu, Isaac del Toro va guanyar la segona etapa amb un final històric ahir a Montjuïc. Pogacar va deixar guanyar el seu company d'equip.
0: I Espanya s'enfronta avui a Portugal.
12: Els vuitens de final del Mundial serà a les 9 de la nit a Dallas. Ahir Noruega va eliminar a Brasil 1-2 i s'enfrontarà a Anglaterra, quarts de final que ha eliminat a Mèxic aquesta matinada 2-3.
0: I a casa avui comença la consulta entre els socis de l'Europa.
12: Per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. L'Europa fins i tot planteja la consulta la possibilitat de renunciar a la divisió actual per poder jugar amb gespa artificial.
0: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Algun cop has anat a buscar materials i no tenien tot el que necessitaves? A Obramat això no et passarà. El proper 8 de juliol obrim Obramat Girona, el magatzem de la construcció i la reforma amb més de 20.000 productes i estoc sempre disponible perquè la teva obra no s'aturi mai. Des de les 7 del matí a Salt, al carrer d'Antoni Bernès i Voltresa 10, on compren els professionals. Obramat.
2: Aquest estiu, amb aquesta calor...
3: A la piscina!
2: Ah, no hi ha piscina? Un altre any encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
4: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-153 i a Llagostera.
2: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa.
4: Quan el peix arriba a Port Allà hi ha la nostra gent, perquè Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
5: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
6: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
7: Venga, más saludos, Ana más. Hola.
8: Hola, Pedro. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, hablamos de inversiones. Pedro, cuando nos surgen dudas a la hora de invertir del tipo de ¿y si pongo mi dinero en el sitio equivocado? ¿Y si pierdo con mis inversiones? Ahí es cuando aparece Mapfre, con sus fondos de inversión, con sus expertos financieros que te van a asesorar, te van a acompañar para que alcances tus objetivos de rentabilidad a medio y a largo plazo. Además, es muy fácil de gestionar. Lo puedes hacer todo desde tu móvil con la app Mapfre Afin. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
7: Decía a las 8 de la mañana que a quien no le gusta volver a un lugar en el que ha sido feliz. Voy a añadir algo más. Les prometo que va a ser solo hoy, nada más que hoy. Pero permítanme un pequeño guiño a la nostalgia. ¿A quien no le gusta volver a una canción en la que fue feliz?

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a una nova edició del Què t'hi jugues en aquest dilluns 6 de juliol. Ja ho heu escoltat, xupinazo a Pamplona per Sant Fermín. I aquí a Ràdio Barcelona, Xavi Saissó, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I moltes felicitats, Xavi.
4: Moltes gràcies.
3: Xavi?
4: Sí, 65 ja. Vull dir que, bueno, ja... Anem fent grandets, ja.
3: T'anava a dir, Xavi, 65 anys. No sí. sé si és el teu aniversari més especial, perquè avui, justament avui, és el teu últim dia a Ràdio Barcelona.
4: Sí, home, és el més especial, perquè després de 45 anys de ràdio, doncs em jubilo avui, i a més ho faig el dia del meu cumpleanys. Bueno, doncs dia especial, amb papallonetes a l'estómac i tal, però, bueno, ja... Demà ja serà una altra història, però bueno, moltes gràcies per la felicitació.
3: Això t'anava a dir, que no sé com afrontes el dia, Xavi, perquè anàvem parlant molt d'aquest dia que arribaria feia mesos, però és que avui és aquest 6 de juliol. Sí.
4: Bueno, amb tranquil·litat i bueno, amb ganes ja de començar les vacances. Ja la gent, jo he sentit el calor de la gent durant molt de temps i avui també ho estic sentint i bueno, molt bé, molt bé. La veritat és que és un dia tranquil, però com dic, una mica de nerviosisme i papallones.
3: Tens aquí a la banqueta del Què t'hi jugues ajuda. Hola, Elisenda. No la farem parlar avui, que el sí que ja la va fer parlar l'especial que vam fer de final de temporada i ja ho va passar prou malament. A més, ens has endolcit al matí, sí, Xavi, home, amb un esmorzar de categoria que has portat.
4: Molt bé, molt bé.
3: Crec que el millor de la temporada, podem dir, bueno, sense cap mena de debat. Sí. I saps què faràs demà, Xavi, quan et llevis?
4: Doncs mira, demà cap a Calella Palafrugell.
3: Ah, mira.
4: Sí, demà ens anem cap a Calella
3: Palafrugell. No deixes passar cap dia,
4: res,
3: eh?
4: No, aprofitar ja una mica la tranquil·litat i cap a Calella, i després ja volem, quan passin aquestes 3 setmanes, ja volem què passarà.
3: Molt bé, Xavi, doncs que vagi molt bé per Calella. Avui intentarem que gaudeixis molt del teu últim dia aquí a la ràdio, el teu dia oficial, l'últim dia oficial,
4: però ja vindrem per aquí.
3: N'hi haurà més, exacte.
4: Molt bé, gràcies.
3: Fins ara, Xavi.

0: Som els del Quet i Jugues, ja ho sabeu, des d'ara i fins les dues de Ser Catalunya, tota l'activitat esportiva del dia que avui passa també per aquest tercer dia de Tour de França que tenim a Catalunya, però sense cap mena de dubte per aquests vuitens de final que juga la selecció espanyola aquest vespre, la Espanya de Lamine Yamal contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. De seguida serem als Estats Units amb el Santi Ovalle per veure quines són les sensacions de la selecció de Luis de la Fuente les hores prèvies d'aquest partit. Jordi, com ho veus tu, aquest enfrontament de... És veritat que Cristiano arriba més descafeinat, no?, aquest duel, però com veus el partit d'aquesta nit entre aquestes dues estrelles?
1: Sincerament, molt igualat. Primer, perquè les dues estrelles són molt potents. Jo crec que més Lamine. Aquest Lamine que ja ha arribat al 100%. Diuen els nostres companys que en aquest procés de recuperació molt acurat, Lamine està al 100%. I això dona avantatge a Espanya en un partit que es preveu molt igualat i on jo crec que Elena serà molt interessant veure en el mig del camp, aquesta batalla del mig del camp, per veure qui es queda amb la pilota, amb jugadors de tanta categoria, els Vitinha per un costat, els Pedri per l'altre, serà una de les claus del partit.
0: Sense cap mena de dubte, com diu el Jordi, el mig del camp d'avui entre aquest Espanya-Portugal serà el que acabarà segurament decidint qui passa als quarts de final. Des de les 7 de la tarda podeu seguir-ho tota la prèvia al Carrusel Deportivo d'aquest Espanya-Portugal, que serà a les 9 del vespre. A les 2 de la matinada hi ha un Estats Units-Bèlgica. Déu-n'hi-do el que acaba de passar, perquè la UEFA ha emès un comunicat en el que ha carregat contra la decisió de la FIFA de treure la targeta vermella a Balogun. De seguida expliquem tots els detalls, però abans de marxar cap als Estats Units hem d'anar fins a Molins de Rei, Jordi, des del camp municipal de Josep Reich. Allà hi tenim a dos dels nostres, el Nil Solà i l'Arnau Santero. Què tal, Nil, Arnau?
2: Hola, què tal, Elena? Molt bon dia.
3: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Els oients que ens estan seguint a través del YouTube ja us estan veient, però és que avui esteu molt ben acompanyats per fer aquesta portada del Quet i Jugues amb un protagonista de luxe.
2: Sí, un protagonista de luxe, un jugador del Futbol Club Barcelona de la primera plantilla, Marc Casado. Què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no?, i sobretot amb molts de somriures.
4: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no?, la primera edició del campus. Estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no?, relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
2: Has parlat de relax i de piscina. Has pogut també gaudir d'aquestes vacances, hem carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve.
4: Sí, sí. Bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I, bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%.
2: Elena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Quet i Jugues de Ser Catalunya.
0: Què tal, Marc? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Quet i Jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels.
4: Ho han dit? Sí, sí, sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs, per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és, doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
0: Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests vuitens contra Portugal?
4: Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré. És a les 9 de nit, no és?
0: Sí, exacte, a les 9. Pots posar doncs, des de les 7, sí, Carrusel Deportivo.
4: L'escoltaré per allà, sí.
2: Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient aquest Mundial i com l'estàs veient també a la selecció espanyola?
4: Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moja i al Soja i pels seus amics, i que ho deien,
0: Santi,
4: no?
0: Estava... Sí, sí.
4: Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure'l així quan els partits són importants, i estic segur que avui farà un partidàs.
2: Favorit a Espanya a poder guanyar?
4: Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria, doncs, és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial, segur.
2: Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre, però tornant a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur. Tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. A dia avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casado i continua amb les idees clares?
4: Totalment, totalment, sí, sí. El meu objectiu sempre ha sigut doncs, estar aquí al primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu i jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen.
0: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
4: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Aquest és Marc Casado explicant que va parlar amb Hansi Flick, ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no ja?
4: Sí, sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, i també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no?, a acabar de tenir les coses més clares del tot. I el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
2: Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre, amb Marc Casado, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de la mina en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobre tot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell.
4: Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona... que pogués fer aquestes coses hauria de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té, 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial, és una barbaritat, però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
2: De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39, perquè és del 87. Amb Messi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure. I què et sembla, quina és aquesta l'opinió que tens sobre Julián? I si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu?
4: Bueno, és un jugador... top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no?, de poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts.
2: Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant, bastant contundents.
4: Això ho va dir?
2: Estaves a la piscina?
4: Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí.
2: Doncs...
4: Sorprèn, però bueno, serà que ho té clar.
2: Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casado aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens.
4: Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo me'n recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campos que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs, ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin i també al final bueno, coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint a passar-ho amb ells, a passar una estoneta i bueno, que disfrutin molt, bàsicament.
2: Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casado, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe.
4: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs moltes gràcies al Marc Casado, també al Nil Solà i a l'Arnau Santero, que ens feien aquesta connexió amb el jugador del Barça des del seu campus a Molins de Rei. Quina enveja que se'n vagi ara a la piscineta a refrescar-se amb aquesta calor, no, Jordi?
1: Les coses que tenen les piscines, que a més hi capbusses, les coses que passen fora no són res. Això de la transferència, el Julián diu que no ho va sentir. Ha estat molt hàbil amb la resposta,
0: Ha estat hàbil. Sí, va sentir el Moja i el Soja, amb el Santi Valle.
1: És que allò va tenir molt de ressò.
0: Sí. Nil...
1: les idees clares?
0: Bueno, ara
1: ara haurien, amb si el Nil ens ajuda.
0: La resposta ha sigut bastant...
1: Aquesta...
0: concisa, no?
1: Vaig parlar amb Frick i les idees van quedar clares, no? Ha dit, no?
0: Sí. Nil, no sé si tu ens pots ajudar a interpretar aquest missatge de Casador.
2: Home, a mi em dona la sensació, Helena, Jordi, que ell té les coses molt clares i que ha dit que va parlar amb Flick, que van sortir els dos amb les idees clares, clar, però el missatge aquest de mentre el club i l'entrenador en vulguin, jo em quedaré aquí, crec que deixa bastant clar que si Marc Casado marxa, que jo crec que és una possibilitat molt real a dia d'avui, serà perquè el Barça o Flick li hauran de comunicar que no compten amb ell perquè la seva voluntat o el seu somni és triomfar al Barça, però aquest titular, com deia en Jordi, de van parlar amb Flick i les idees estan bastant clares, doncs sembla que és bastant contundent i també sorprès per com han queixat aquestes declaracions de Julián, que diu que no les havia escoltat, però que, evidentment, doncs són contundents i que creu que encaixaria perfecte en aquest vestidor del Barça.
0: Per cert, recordem que ens explicava l'Adrià Soldevila la setmana passada que el Barça confia, no?, en poder estar a la regla 1-1 durant aquest mercat d'estiu per poder atacar un gran fitxatge, però que perquè això passi, tot passa perquè hi hagi sortides. Una d'elles podria ser la de Marc Casador, Jordi.
1: No, és que m'ho has tret de la punta de la llengua perquè hi pensava, no? Exactament el que va dir, com dius, l'Adrià Soldevila, és que un gran fitxatge està condicionat, un gran fitxatge, atacar un gran fitxatge, està condicionat a una venda com la de Casador. Després la xifra, si són 20, si són 30, però sembla que una cosa sense l'altra no acabaria d'encaixar, eh?
0: Serà de difícil encaixar. Per cert, Nil, el Barça ha comunicat fa uns minuts que Hansi Flick ja té nou preparador físic per l'equip, no?
2: Sí, es tracta de l'alemany, preparador físic alemany Benjamin Kugel, amb experiència a diferents equips com el Werder Bremen, el Colònia de la Bundesliga, també el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part del cos tècnic de la selecció alemanya, que va coincidir amb Hansi Flick el 2014. Això té relació directa amb el que vam explicar, la notícia que vam explicar aquí a Ser Catalunya, de que el club havia decidit que Julio Tous fes un pas al costat. Per tant, Benjamin Kugel, un home de confiança de Hansi Flick, amb qui va coincidir la selecció alemanya al Mundial de 2014, que es farà càrrec a partir d'avui de la preparació física del Barça.
0: Doncs ja ho escolteu, reestructuració al departament físic del Barça, un nou home de la confiança de Hansi Flick, l'alemany Benjamin Kugel, s'incorpora com a nou preparador físic pel primer equip. Moltes gràcies, Nil, i també a l'Arnau Santero.
3: Adéu, Helena, merci.
2: Una abraçada.

0: Noruega liderada per un Haaland descomunal i sense Mèxic, que va caure davant Anglaterra. Avui és el torn de la selecció espanyola. A partir de les 9 del vespre, com dèiem, des de Dallas, vuitens de final entre Espanya i Portugal, el vigent campió d'Europa contra el campió de la Nations League, dues de les favorites segurament a acabar com a campiones d'aquest Mundial des dels Estats Units. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia.
0: Arriba l'hora de la veritat pels de la Fuente, ja.
1: És una final. Ho ha dit Rodri, ho ha dit Unai Simón, són els capitans d'Espanya, que sortirà al camp amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, a l'esquerra Cucurella i parella centrals per Laporte i Cubarsí, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant, banda dreta per Lamine Yamal, a l'esquerra jugarà Baena i en punta el màxim golejador de la selecció, Mikel Oyarzabal. És l'hora de la veritat, ha arribat un partit de vuitens de final contra una de les grans favorites a guanyar el Mundial. És la revenja respecte a la final de la Nations League última, on Espanya va perdre per penals aquest trofeu contra la selecció de Portugal. Espanya juga contra els Vitinha, Nuno Mendes, Neves, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao i companyia. Només d'esmentar-ho, doncs, et fa venir por, però
0: exacte.
1: Espanya ha de demostrar que pot eliminar un cop més del Mundial a Portugal.
0: Partit, Santi, que podria ser la final anticipada d'aquest Mundial. Què és el que van dir tant Luis de la Fuente com els jugadors que van parlar a la prèvia del partit?
1: Grans protagonistes a la sala de premsa de l'estadi d'Arlington, de Dallas. Per exemple, Luis de la Fuente, que explica com està a les hores prèvies Lamine Yamal.
2: Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Més enllà de la Fuente va comparèixer Cristiano Ronaldo, el Sant Cristo Gros de Portugal, que va valorar així la figura del jove futbolista del Barça i la selecció.
3: Jugador con mucho futuro y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito, pero como te digo, es un jugador que tiene futuro, está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante, pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo, son muy buenos, juegan muy bien y va a ser un muy duro mañana.
1: A part, Cristiano va dir que té un feeling especial, que creu que Portugal eliminarà Espanya la nit d'avui i li va donar aquest consell a Lamine Yamal.
4: En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y que tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces, por el juego, por jugar, por te levantar y ir a entrenar.
1: Passió pel que fas és el més important i és el que ha dut Cristiano Ronaldo a tenir més de 40 anys i estar jugant de nou un Mundial.
0: 41 anys, Cristiano, que diu que tant de bo segueixi endavant Portugal per poder jugar algun partit més al Mundial, i va deixar un recadet, i si li han de fotre més pals la premsa, doncs que li caiguin. Jordi, li costa regalar a Cristiano elogis cap als rivals. Ja vam veure com reacciona quan li pregunten per Messi, i ara amb Lamine, escuet.
5: És que avui aquesta declaració ja l'he sentida justament aquí a Catalunya, en aquest mateix estudi, hi havia el Tomàs Roncero, i li he dit, escolta, però li pregunten a Cristiano per Lamine i fa servir tres vegades la paraula futur. Però el present...
0: El present també, no?
5: Tampoc està malament. I en el passat hi ha hagut alguna Eurocopa. I quan li pregunten sobre la seva incidència en l'equip d'Espanya i diu que el que preval és el conjunt. Per tant, en fi... Doncs ja entenc que pica i, bueno, t'has de rascar.
0: Exacte. Escolta, Santi, però les darreres hores heu viscut aquí als Estats Units l'escàndol més gran del Mundial,
5: sí,
0: que sembla que està quedant en un segon pla. Té com a protagonista el jugador de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, a qui la FIFA li ha tret una targeta vermella, i també té com a protagonista el propi president dels Estats Units, a Donald Trump.
6: És una de les cacicades més grans de la història dels Mundials. A veure, Balogun, màxim golejador dels Estats Units, al partit de 700 veu una vermella. Podem estar d'acord si és vermella o no, perquè és fortuïta, una trepitjada sense veure el rival, però és vermella. I, de fet, la FIFA, en el comunicat, diu que li manté la targeta vermella. Però què fa la FIFA? Doncs s'acull a un article del reglament, l'article número 27, per suspendre durant un any la sanció a Balogun, el davanter nord-americà. La suspèn i, si no torna a reincidir, és a dir, no tornen a expulsar, doncs no compleix la sanció. És una cosa molt estranya, gairebé sense precedents. Diuen des de els despatxos d'Estats Units, ens explicaven que hi ha un precedent amb Cristiano Ronaldo que li van reduir una sanció, però era reduir, no treure una sanció. I, clar, després veus com la Casa Blanca, el Twitter oficial de la Casa Blanca, agraeix la decisió a la FIFA amb un tuit o un muntatge d'un tuit de Donald Trump. I després llegeixes al New York Times que va ser Trump qui va demanar i va trucar a Gianni Infantino perquè li tragués la sanció, i clar, veus que és una de les cacicades, ja et dic, més grans de la història dels Mundials, perquè un jugador que estava expulsat, claríssim, no pot jugar, com és el màxim golejador de l'anfitriona, doncs li suspenen aquesta sanció, i avui pot jugar contra Bèlgica, que el guanyador d'aquest partit, Bèlgica-Estats Units, es juga a les dues de la matinada, és el teòric rival d'Espanya als quarts de final.
0: Pot jugar contra Bèlgica, i la UEFA, damnificada per aquesta decisió de que beneficia els Estats Units en contra de Bèlgica, ha carregat durament contra aquesta decisió de la FIFA fa uns minuts a través d'un documunicat. Una decisió, diu el màxim organisme europeu, que considera incomprensible, injustificable, que creu que la FIFA creua una línia vermella, que senta un precedent molt perillós per un futur i que posa en perill la integritat de la competició. I com deia el Santi, el New York Times i la CNN assenyalant a Trump directament, demanant a Gianni Infantino, el president de la FIFA, que fes enrere aquesta sanció per Balogun i que pogués jugar aquest partit d'aquesta matinada contra Bèlgica. Inaudit, Jordi?
5: Home, sí, perquè provoca molta alarma. Sobretot perquè aquesta resolució no està motivada. És a dir, tu quan decideixes suspendre, per exemple, aquesta sanció, has d'explicar el perquè.

0: Per exemple, aquesta sanció has d'explicar el per què, ho has de motivar, ho has d'argumentar, i això no està fet. Però, esclar, és que, com explicava Iturralde i el propi Santi Ovalle en el Carrusel, aquest article 27 està previst per suspendre coses com ara un tancament parcial d'un estadi, o, per exemple, una multa econòmica. Certament el Barça, per exemple, a la UEFA, li va posar una multa econòmica perquè gastava més del que ingressava. I li diu, escolta'm, jo t'he d'aplicar aquesta multa sencera. I el Barça fa una apel·lació i la UEFA li suspèn a canvi que faci els deures. És a dir, aquest article 27 no està previst per targetes. Està previst per aldarulls, per tancaments parcials o totals d'un estadi on, diguem-ne, l'infractor queda condicionat a, sí, et suspenc la sanció, et suspenc el càstig, sempre i quan facis els deures i et comportis bé i canvies la teva actitud. Per tant, diguem-ne, és un cas alarmant, perquè ara algú es pot preguntar, i tothom ara podrà demanar en aquests casos la suspensió? Són preguntes que queden a l'aire, no respostes, per tant, alarma.
1: Tothom no crec, però tenint en compte que aquí hi ha Trump i Infantino amb la relació que han tingut durant aquests mesos, amb el premi aquest Nobel de la FIFA, no? En fi, doncs aquest és el desenllaç que tenim avui a les portes d'aquest Estats Units-Bèlgica. En fi, gràcies, Santi, i a veure si ens portes sort per demà.
2: Adeu, que vagi molt bé.
1: Per demà, vull dir, demà el que t'hi jugues, òbviament, la sort per aquesta nit. I aquesta nit, saps qui no necessita sort, Jordi?
0: No, aviam, digue'm.
1: Cristóbal Chacent, què tal? Molt bon dia.
0: Hombre.
3: Què tal? Bon dia, Elena.
1: Javi,
3: bon dia,
1: tio Faja, què tal? Molt bon dia.
0: Aquests van sols, home.
4: Hola!
0: I tots.
1: Aquests, el casino, Cristóbal, ens confirmeu que no necessiteu res de sort, no?
3: Re. O sigui, parleu de l'escàndol dels Estats Units, l'escàndol serà el d'aquesta tarda. Perquè tenim, ja ho sabeu, la prèvia a Casino Barcelona, a la sala Cotton, amb sortejos, bon ambient, allà viurem el... És un partidàs, eh? Al tanto, eh? Al tanto que
1: no l'estic totes, eh? Campió d'Europa contra el campió de la Nations,
3: sí,
1: dues
3: i
1: de les favorites.
3: Cristiano, i amb Cristiano, Jordi, tio Faja, ni oblit ni perdó, eh?
1: No, ara t'anava a dir, Cristóbal, a veure, aquí hi ha un integrant de les festes del casino, que és el tio Faja, que tots els dies ha anat amb l'Aràbia Saudita, amb Uruguai, amb Àustria...
3: Que va amb Cristiano! Que aquesta tarda el tio Faja estarà fent... Mira.
1: Amb el seu historial, eh?
3: Quina cara dura.
1: Javi, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas esta doble personalidad?
4: Pues aquí ensayando falos llevo ya desde las 6 de la mañana.
3: ¿Cómo falos?
1: Fados, Cristóbal.
4: ¡Sí! Cristóbal, no seas energúmeno.
0: Fados.
4: Estoy...
3: Javi, ¿vas a hacer un esto es para vosotros afición al casino o no?
4: Estoy muy metido en el papel. De esta no voy a salir entero mentalmente. De hecho, ya llevo días haciendo tics faciales. Y sí. Bueno, yo os lo he dicho desde el primer día, esto no va a acabar bien.
3: No, estic home, convençut que no acabarà bé.
1: Home, la d'avui és la més difícil todavía, Cristóbal.
3: A més tenim el Sique Rodríguez, que ens vindrà a veure al casino, tenim el Gonzalo Álvarez, viurem una prèvia com
1: mai.
3: I els
1: que vulguin venir, Cristo?
3: Horari fantàstic. Els que vulguin venir, l'únic que han de fer és descarregar la seva entrada gratuïta a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, entreu allà, descarregueu les entrades, recordeu, obligatori portar DNI, no poden venir, malauradament, menors, però estarem molt bé, aire condicionat, bon ambient, gent guapa, a casino al centre de Barcelona, tenim barra de bar, tenim per sopar allà, entrepanets, hamburgueses, tenim restaurants, un entorn fantàstic i moltes pauses d'hidratació ben acompanyats. Sí.
1: Vosaltres en feu 5 per cada part, no?, de pauses d'hidratació.
3: Sí. Moltes, sempre ben hidratats.
4: Esto de que no pueden entrar menores es una anomalía, habría que solucionarlo esto, ¿eh?
1: Bueno, això ja no depèn de nosaltres.
0: Una feinada.
3: Una anomalía, tío Faja, un favor, que nos hacen.
1: Sí, casi.
4: No, porque el grueso de mis fajilivers son menores.
1: Això també ho hauríem de revisar.
4: Están con el conocimiento a medio fer... Y entonces son muy fagilivers.
1: Ay, Cristóbal, tío Faja.
3: Aquesta tarda veniu. Si no teniu a mà el telèfon o l'ordinador per descarregar entrades, vosaltres veniu. És la sala Cotton. Estem fresquets, estem bé i ens ho passarem bé. Us esperem.
1: Sí, festa garantida amb el Cristóbal Chacent, el tío Faja, el Sique, el Gonzalo. Ja ho escolteu. Una taverna per viure aquest Espanya-Portugal avui a les 9 del vespre al Casino Barcelona. Moltes gràcies als dos.
3: Adéu.
1: Sí. a partir de les 7, eh?

0: podeu viure tota la prèvia al Carrusel Deportiu amb tot l'equip d'esports de la cadena SER. Aquest Espanya-Portugal a les 9. Seguirem amb l'Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada i ja tenim definits dos partits dels quarts de final del Mundial. El dijous França-Marroc i el dissabte Noruega-Anglaterra. I a Sier, el que sí que no falla és el menú del Mundial.
1: Doncs clar que no, perquè... Com estàs de gana, Helena?
0: Moltíssima gana ara mateix.
1: Doncs per què no fem un globo i demanem un parking pizza?
0: Sempre m'hi trobaràs aquí.
1: I aquest vespre, quan tornem a tenir gana, a l'hora del partit, doncs tornem a anar a Parking Pizza. Sí, Parking Pizza, que tenen les millors pizzas artesanals, pizzas de massa de llarga fermentació i producte fresc, essencialment mediterrani, i, no t'ho perdis, totes les pizzas amb fior di latte. Si hi ha gana, demana el Parking Pizza, lògic, normal, el que has de fer. Un Parking Pizza, que és el que toca. I t'ho porten molt ràpid. Un globo al Parking Pizza, ja.
0: Stracciatella o la datòfona, brutals.
2: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Molt bon dia.
3: Helena.
0: Obrim aquestes notícies amb Mèxic, que és la segona anfitriona que queda eliminada del Mundial.
3: Sí, Anglaterra ha guanyat aquesta matina del conjunt de Javier Aguirre, que s'acomiada del Mundial. El conjunt de Tuchel es va imposar per 3-2 amb un doblet de Bellingham i el definitiu gol de Harry Kane, que va acabar així el partit.
4: Jordan, my place is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
3: No. Harry Kane sense veu, un final de partit que va ser accidentat amb la lesió de Jordan Henderson a la celebració anglesa, que saltant una de les valles del camp va patinar i solia trencat el canell. Abans, però, Brasil queia eliminada per una Noruega liderada per Haaland, que va marcar els dos gols nòrdics del partit i posava en valor l'eliminatòria contra la canarinha.
5: I think the way we play today shows that Norway is...
3: Haaland diu que la manera en la que van jugar demostra que són un equip fantàstic i que demostra que són una de les millors seleccions d'Europa i també del món. Recorda que Noruega feia 28 anys que no es classificava un Mundial i ell tan sols en té 25. Pel que fa a Brasil, Neymar va anotar un penal a l'afegit marcant el seu 80è gol com a internacional el dia que ha anunciat que es retira com a jugador de la selecció. Casemiro no va poder contenir les llàgrimes després del partit.
6: És difícil, això. Això en paraules. Me desculpa, cara. És difícil això en paraules en aquests moments, né? Que sempre és un sonho, né?
3: Per cert, encara en futbol, l'Espanyol renova el porter Àngel Fortuño i en bàsquet ja és oficial Pedro Martínez, fitxa pel Real Madrid.
0: A Wimbledon, Arina Sabalenka cau contra Naomi Osaka.
3: La número 1 del món s'acomiada després de perdre per 2-16-0 contra la japonesa. A la categoria masculina, el seu respectiu número 1, Jannik Sinner, va guanyar contra Mochizuki i passa als quarts de final juntament amb Novak Djokovic. Avui juga Zverev contra Lehecka.
0: I tanquem amb motos perquè Àlex Márquez fitxa per KTM.
3: Sí, serà a partir del 2027 amb un contracte plurianual. El pilot cerverí deixa així Gresini Racing.
2: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, buenos días, Elena. Noruegos reman, triunfan y dejan a la selección brasileña en la playa de la Copa del Mundo, titula Folla de Sao Paulo. Todo empezó por una jugada que iba a cambiar el destino de un país. Bruno Guimarães es el primer jugador desde Zico, en México, 1986, en fallar un penalti en una copa. Neymar cierra su carrera en la selección con lágrimas, acumulando fracasos y lesiones en los mundiales. Se lee en Estadao, donde también se explica que Ancelotti, técnico de mayor salario de la copa, fracasa en su primer gran test con la Selecao. El camisa 10 de Santos, que lloró mucho tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar 4 copas del mundo y no ganar ninguna. Thiago Silva fue el primero, precisa un globo, donde se recoge también ya la despedida oficial de Neymar con la camiseta verde amarela.
0: Déu-n'hi-do, els pals que cauen a Brasil a la premsa de casa seva, però Xavi, el més important...
8: Doncs mira, aprofitant, Helena, que celebra el Mundial, una de les cases de subhastes més importants del món, Sotheby's, té oberta una subhasta amb objectes històrics del torneig. La joia de la corona és la samarreta original amb la que Pelé va jugar i guanyar la final del Mundial de 1958. Brasil aquell dia va jugar de blau per la coincidència de colors amb Suècia. La delegació brasilera va haver d'encarregar amb urgència un joc de samarretes blaves lises i els mateixos jugadors van cosir l'escut amb material de bosses grogues de l'equip. Van fer els números i, per tant, eren altres temps. La subhasta està oberta fins al 19 de juliol. Els especialistes afirmen que es podria pagar fins a 9 milions d'euros per aquesta samarreta de Pelé.
0: Mare meva, 9 milions d'euros. Quina bogeria.
8: Sí, sí.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
0: @ketijugues. Tenim a la Núria Vilamala de vacances. Avui hi ha la Laia Pujals al comandament de tot l'estreaming, de tot el tema digital.
10: Bueno, el xat avui està una mica trist per la deu d'en Xavi. Comença el primer dia en que... Felicitats, Xavier, sóc 4 mesos més gran que tu. Bon any, el del 1961.
0: Bona collita.
10: També en tenim un altre que diu: no t'oblidarem, Saissó, passa algun dia per la ràdio a saludar, crac. I un altre que et diu que ets molt gran i que molta sort i que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. Per
11: molta
10: tant,
11: gràcia.
10: Un xat que trobarà a faltar Xavier Saissó. També ha causat bastant furor l'entrevista a Marc Casadó. Un oient diu que molt ben fet per seguir lluitant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim hem demanat als nostres oients que qui creuen que guanyarà avui el cara a cara entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. I hi ha un 70% que diuen que guanyarà Espanya i només un 28% es va movent això, que guanyarà Portugal. Per tant, uns oients que segueixen a favor del de Rocafonda.
0: Ho tenen clar els oients del Que t'hi jugues. Gràcies, Laia.
2: Que t'hi jugues.
0: Després d'un cap de setmana que hem viscut el Tour per aquí, per Barcelona, Tarragona, molts municipis de Catalunya, avui ja s'acomiada la Ronda Francesa de Catalunya. Fa pocs minuts ha sortit la tercera etapa des de Granollers. Allà hi tenim a l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Helena.
0: Quin és l'ambient que s'està vivint per Granollers amb aquest matí festiu, amb la sortida de la tercera etapa del Tour de França?
12: Doncs l'ambient aquí a Granollers és espectacular. Des de primera hora del matí els carrers s'han anat omplint de veïns i aficionats al ciclisme que no s'han volgut perdre un esdeveniment, com bé deies, històric per a la ciutat. Ara just estava marxant la gent perquè fa pocs minuts han passat els ciclistes, moltes famílies amb samarretes, gorres, clauers, llaminadures i moltes coses més que han agafat de la caravana del Tour. També molt orgull perquè Granollers sigui avui protagonista del Tour de França. De fet, això és el que ens explicaven fa una estona alguns dels veïns.
13: Home, és un esdeveniment superimportant perquè dona vida a la ciutat.
14: Home, doncs és una oportunitat única, que això passarà segurament una vegada a la vida.
15: En una ciutat tan petita que poder portar la sortida del Tour està molt bé, la veritat.
16: Hombre, es importante, pero también mucho jaleo, mucho gasto, mucho... No sé si hay algún beneficio en el pueblo.
17: Te apetece vivirlo, te apetece vivirlo.
18: Como dice gente, nos van a poner en el mapa a todos, ¿no?
16: Vivir, nos van a dar a conocer internacionalmente, bueno, sobre todo en Francia. Claro, cuando sale la cruz dirán, pues mira, Granollers. Lástima que no tengamos playa, pero bueno, montaña y piscina.
12: Ja podem veure...
0: Digues, Andrea, perdona.
12: No, que podem veure que la gent està molt emocionada i molt orgullosa de que el Tour passi pels seus carrers.
0: Home, i tu suposo que també, no? Com a... Estàs allà d'enviada especial a casa teva avui, Andrea.
12: A casa meva, sí, sí.
0: Escolta, i què és el que diuen els responsables de la ciutat d'aquesta sortida històrica també per Granollers?
12: Doncs hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que també ha volgut destacar el bon ambient als carrers, Alba Barnocell, que ha agraït la implicació dels veïns, dels voluntaris i de totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que confia que la ciutat es volqui per animar el pas dels ciclistes, que ja ho han fet i ara estan tornant a casa seva, però hem parlat amb l'alcaldessa i diu això.
19: Doncs aquesta imatge d'una ciutat oberta, activa i vital, on la força és la seva gent. Ho veiem amb la logística, amb l'organització, però amb els centenars de voluntaris i voluntàries que des de les 6 del matí estaven col·laborant amb l'esdeveniment, entitats, veïns, el veïnat d'aquí del barri de Ponent, que també s'hi ha volcat, entenent, òbviament, les molèsties que genera, però tothom s'ha volcat al carrer i estic segura que la gent també de la ciutat doncs, sortirà a animar els corredors.
12: Hem pogut parlar també amb el president del Club Ciclista de Granollers, que és un esdeveniment molt important. En Felipe Pérez ens explica que l'entitat celebra el seu centenari l'any vinent i assegura que mai s'haurien imaginat que Granollers seria escollida com a punt de sortida d'una etapa del Tour i que és una oportunitat única per donar visibilitat a la tradició ciclista de la ciutat.
20: Es una locura, porque no lo esperábamos ninguno, ¿no? Fue una gratísima sorpresa la elección de Granollers. Esto, para el Club Ciclista, que además el año que viene hacemos el centenario, pues es el mejor preámbulo que podía ser, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a ver esto, ya nos imaginamos la locura que es de colores, de todo el ambiente que hay aquí en el Club Ciclista, en el Tour de Francia. Así que a disfrutarlo al máximo.
0: Gràcies, Andrea, des de Granollers. Anna i Xavi, vosaltres ho heu viscut aquí aquest cap de setmana. Anna Palet, bon dia, que no t'havíem
21: saludat
0: encara.
21: Hola, què tal? Bon dia, Helena.
0: Ho heu viscut aquí des de Barcelona i ha sigut un cap de setmana espectacular, no?
21: És impressionant, Xavi. Sí. La veritat que la dimensió que agafa el Tour de França, tu has seguit més anys, però veure-ho aquí a casa nostra impressiona i posa la pell de gallina.
22: Sí, jo crec que Barcelona ha passat amb nota el que és aquest gran départ, un gran départ que va començar amb la presentació a la Sagrada Família a l'Hospital de Sant Pau. Allà ja es va començar veure que la gent responia, i d'aquestes dues etapes que han anat pel territori català han demostrat doncs, que la gent té moltes ganes, i jo em quedaria, tot i que hi ha hagut un llarg recorregut, em quedaria amb la gentada de Montjuïc, no? De la muntanya de Montjuïc, sobretot a la zona de l'escalada cap al castell, que va mostrar imatges, Anna, realment espectaculars.
21: Centenars de milers de persones que durant aquest recorregut de 200 quilòmetres que han fet entre dissabte i diumenge per Catalunya han omplert els carrers, i ara que comentaves Montjuïc, per mi el so de la jornada del cap de setmana és a l'autobús, a l'autocar del UAE Team, Tadej Pogacar i Isaac del Toro, un Pogacar que li va deixar d'alguna manera el seu company d'equip aquest moment de glòria de guanyar la segona etapa, i això és el que li cridaven els moltíssims aficionats mexicans que, vaja, ja tenen a Pogacar com un mes de la família.
1: Bobby, hermano, ya eres mexicano. Bobby, hermano, ya eres mexicano.
21: Perquè, sens dubte, va ser una demostració de força de l'UAE Team el deixar Pogacar, el seu propi company, que fos qui guanyés aquesta segona etapa, que va acabar molt ajustada.
22: Sí, és un moviment molt intel·ligent de Pogacar, aquest, perquè sap que Del Toro és un dels millors gregaris que té, i així, diguem-ne col·loquialment, el té content de cara als moments més importants del Tour, que sap Pogacar que hi haurà moments en què haurà de treballar molt Del Toro per ell, i aleshores no és el mateix tenir un gregari, diguem-ne, allò que em guanya...
21: Enfadat
22: perquè m'ha guanyat sobre la línia...
0: Que entregat
22: Montjuïc,
0: ja des del segon dia.
22: Que entregat perquè és la primera etapa que guanya, diguem-ne, del Tour Del Toro. Per tant, jo crec que va ser un moviment molt, molt, molt, molt intel·ligent.
21: El Xavi li posava bona nota a aquest pas del Tour de França per Catalunya, i també vam poder escoltar la valoració que en fa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
4: La ciutat està acostumada a fer grans esdeveniments, però no ho hem d'amagar. Hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor, perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
0: Doncs aquesta era la valoració de l'alcalde de Barcelona. Avui, com us dèiem, l'etapa, la tercera etapa del Tour ha sortit de Granollers, passarà per Sant Feliu de Codines, Camp de Bànol, entre altres municipis, i ja anirà cap a França a través de Puigcerdà. I a França, malauradament pels incendis que està patint al sud del país, l'etapa del Tour es celebrarà sense públic ni caravana publicitària. Però com diuen l'Andrea, el Xavi i l'Anna, ha estat tot un èxit el pas del Tour per aquí, per Catalunya. I sabeu que és també tot un èxit, no?
21: M'ho imagino. M'ho puc imaginar.
22: Jo també.
0: Mira, no cal ni que ho diguem ja, perquè crec que ja estan entrant trucades.
21: Però si no has dit encara el que és.
0: No, però és que, Anna, és que ho sap tothom, no cal que ho expliquem, perquè és que està sent un èxit.
21: És l'animal de moda de l'estiu, eh?
0: Exacte.
22: Que ràpids, eh?
0: Ja tenim els oients trucant al 933-44-1411, perquè tothom vol aquestes capibares de l'estiu del Mundial. A veure si podem saludar algun dels oients. De seguida els saludarem.
11: És que són
0: saps
11: tants
0: què,
11: que...
0: Willy? Com avui tenim una edició especial dels tocs del Xavi Saissó, anem per feina i després direm el nom de l'oient.
23: Tres tocs i el Saissó.
24: Tiqui-tiqui, miau-miau.
0: Xavi, avui s'han de fer com
22: avui no
0: edició de lux, podríem dir, no?
22: Sí,
0: perquè
22: farem...
0: són els últims tocs del Xavi al que t'hi jugues.
22: Sí, avui en farem 10, eh? Farem 10 ràpids, pim-pam. Comencem amb el Asier Chávez, precisament, que li van donar al company de Valladolid el seu contacte d'aquesta manera, com Asier Bakkari, i ell tal qual ho va dir en antena.
25: Reflejarlo. Vamos a buscar la última hora del Español en Barcelona. Nos la sirve nuestro compañero Asier Bakkari. Hola, Asier, buenas tardes. Nuestro compañero Asier Bakkari. Hola, Asier, buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Carlos Raúl? Buenas tardes. Pues un partido que para el Español es ya una primera
22: cita. Sí, Asier Bakkari, ¿eh? Asier Bakkari.
0: Avui deia l'Asier que encara no sap qui és qui li va compartir el seu contacte amb aquest nom d'Asier Bakkari, ¿eh?
22: Ja ho sabem. Bueno, anem a la megafonia del Fuenlabrada de futbol, que li va donar una mala passada al nostre company. Vinga.
27: Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1. Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones.
0: Això t'ha passat a tu més una vegada, Xavi.
22: I tant. No es talla ni un pèl.
0: Ho has pensat.
22: No es talla ni un pèl. Bueno, quan doncs passa un tall i es surt una orquestra o una cosa musical, vamos, eh? Atenció.
28: El secretari d'Organització de la Federació del Barcelonès Nord del Partit Socialista, José María Parra, l'acte ha servit per revalidar un projecte que permetrà continuar amb les polítiques ja iniciades aquesta legislatura. Sembla ser que no podem escoltar aquestes paraules de José María Parra.
2: No, sembla ser, no podem escoltar directament perquè era un trombó que va sortir. Fumar per Setmana Santa és dolent. És dolent, i més si has de cantar quan passa, diguem-ne, els passos de Setmana Santa. Això va passar a Sevilla.
3: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, mare del verbo. No puedo.
2: No pots, has de cantar saetes i clar. Bueno, atenció, perquè el tennis està canviant i fins i tot els jutges del tennis canvien.
5: Per cert, Fabio Fognini ha sigut sancionat amb una multa de 96.000 euros i la prohibició de disputar dos grans slams per insultar, recordem-ho, a la jutgessa de cadira de rodes... Ai, de cadira de rodes, perdó. A la jutgessa de cadira en l'últim obert dels Estats Units. No repetiré l'insult que va dir Fognini.
2: Ara hi ha jutges en cadira de rodes, sí. També, que està molt bé, eh? Bueno, Adrià Soldevila al Palau Blaugrana, aprofitant la... Bueno, no aprofitant, sinó jo estava de baixa i tal, va anar jo, ell al Palau... I el primer dia va tenir algun petit problemilla, l'Adrià.
6: Palau Soldevila.
7: Aquí ha empezado, 9:30, por lo tanto quedan 9:30 quedan, ha empezado hace 30 segundos, 0-2 gana UCAM Murcia en el Palau Blaugrana, dime, joder, cómo estoy hoy.
6: espera, vamos a empezar otra vez. Palau, Adrià, adelante.
7: Acaba de empezar el partido en el Palau, gana UCAM Murcia 0-2, acaba de empatar el Barça. Se la juega UCAM Murcia porque puede entrar en el playoff. Dime, déjame decirte algo, Dani. Sí. Ha habido en la presentación de jugadores varios pitos para los futbolistas. Iba a decir futbolistas, ¿cómo estoy? Joder. Jugadores del Barcelona.
2: Bueno, va ser una connexió, diguem-ne, que va tenir absolutament...
18: accidentada.
2: Però res com Toño, el nostre company Toño, que no es coneixia massa bé els jugadors de tennis de l'època. Ara descodificarem el que va dir. Atenció.
8: Y dos pequeños apuntes. Va a estar jugando Novak Djokovic en semifinales por la medalla... No, ante el Potro. Van a reeditar así el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Sí. Y en estos momentos está jugando David Federer. Roger Federer.
25: David Federer, sí.
8: Sí, 4-3. Y donde le va a esperar Wagnica.
2: Vale, Wagnica es Wawrinka, pero bueno, sí. Toño no de hecho. I què ha dit el nostre company Guillem Carreras? Guillem Carreras, que no arribava, no arribava al butlletí, el tio corrent des de la redacció, i quan arriba al butlletí passa això.
9: La recuperamos, le contamos que 6 comunidades han... Vamos a ver cómo ha transcurrido esta primera noche sin ocio nocturno. Radio Barcelona, Guillem Carrera, bon dia. Tenemos algún problema con esa conexión. Mientras la recuperamos, le contamos que 6 comunidades han implantado ya restricciones al ocio nocturno. Creo que tenemos ya la conexión con Guillem Carreras. Buen día, cuéntanos.
10: Buen día, ya están cerradas las discotecas, las salas de baile y de fiesta. Es la última decisión del gobierno parar todo el ocio nocturno. Lo criticaban desde la patronal.
2: No entro
10: tal. La patronal del ocio nocturno ya dice que esto... va a provocar que haya más fiestas ilegales y botellones, aunque el gobierno haya asegurado que lo van a vigilar. Critican que no sabían nada de la medida y justo antes del fin de semana les coge por sorpresa. Sin margen de maniobra, lo encuentran desmesurado y lo van a recurrir.
9: Lo encuentran desmesurado, lo van a recurrir.
2: Sí, lo van a recurrir. Bueno, jo crec que després va sobreviure, però... Se'ns anava,
18: Guillem Carreras. La imatge del Guillem assegut allà a la seva taula picant mentre sentia que li donaven pas i corrent. Tremendo.
2: Bueno, anem als dos últims. Una narració que ens va aportar el Bermúdez sobre un partit de futbol que, déu-n'hi-do, sobretot al final.
11: S'està animant molt el partit. 0-0, un partit que no ha hagut més ocasions de pla, no tantes per part del Font Rubí. I gol al Font Rubí! A l'últim minut arriba el gol! A l'últim minut arriba el gol! Gol!
2: S'emprenyarà amb l'àrbitre.
11: L'últim minut! Cago en merda, ja! Joite! Que encara fa targeta, el tio! Encara fa targeta! Serà cabron! Seràs cabron, tio! Seràs cabron!
2: Sona l'àrbitre.
11: Seràs cabronàs! Seràs cabron, àrbit! Hòstia puta, ja! Final del partit! Resultat de pla 0 pel Rubius!
1: sigueu bons i ens la veiem. Adéu. I ens la veiem. Adéu.
2: Adéu, bons, i ens la veiem. I, bueno, per acabar, Helena, jo crec que el toc dels tocs, Cristóbal Chassent, quan va demostrar i
12: no
2: va descobrir que
12: no
2: encara hi havia dinosaures en el nostre país. I el Jordi, que ja anava a trucar a la BBC. Escoltem-ho, escoltem-ho.
13: Ja sabeu que André Iniesta és etern per moltes qüestions.
14: Sí.
13: Stamford Bridge, el gol del Mundial... Però des d'aquest estiu és etern per una altra qüestió, no? I és que han trobat un dinosaure a Espanya i li han posat el nom de... d'Andrés Iniesta. I el...
12: Un dinosaure.
13: Sí, sí, un dinosaure, un dinosaure.
14: Han trobat un dinosaure.
15: Una petjada.
13: Han trobat una petjada.
12: Ah!
13: Dinosaure.
12: Ah! Ah! No, perdona. Està trucant la BBC.
13: No, però escolta... Bueno, mira, escolta, parlem... No,
12: vaig agafar la trucada.
13: Jordi, Jordi, no marxis. Jordi, mira, parlem amb el Fidel Castro.
12: Ara sí que truco la BBC.
14: Els bolets. Els bolets de Cristóbal.
15: Els bolets al·lucinògens.
13: Parlem amb el Fidel Torcida.
12: Les dues notícies més importants del món.
13: I crec que no. És immillorable.
15: Música de quarto milenio, por favor. Bruno.
13: Parlem amb
15: Fidel Torcida.
13: Fidel Torcida.
15: Qui és Fidel Torcida?
13: Fidel Torcida és qui va liderar... Jordi, sisplau, per favor. És qui va liderar aquesta investigació, qui va trobar juntament amb un gran equip de professionals aquesta petjada de dinosaure i, a més, és el director del Museu de Dinosaures de Salas de los Infantes a Burgos.
15: Que és veritat, això, eh?
13: No, no, no. O sigui, tot això és real. Estem tot parlant... Real.
14: Que s'ha trobat una petjada...
15: Sí, sí, que s'ha trobat una...
18: Bueno, brutal, eh? Quin riure, plorant de riure encara.
2: Fidel Torcida escoltant tot això, eh?
18: Sí, sí, exacte.
2: Punxat, eh? És a dir, Fidel Castro, un dinosaure... Oh,
18: moment
2: de aquest jo crec que és dels bastant... bastant
18: moltes gràcies, Xavi,
2: molt
18: per haver-nos fet passar tan bé. Ara l'Anna Palet crec que et vol posar una mica en un compromís.
2: Ai.
16: Hem preparat un test ràpid, Xavi.
2: Ostres.
16: Com el que fem els esportistes, però avui et toca a tu, perquè t'acomiades. Són 10 preguntes molt ràpides i no t'ho has de pensar. Has de contestar ràpidament.
2: A veure.
16: Xavi Saissó, primer partit o competició que vas cobrir com a periodista?
2: Calella-Badalona.
16: Mira com se'n recorda.
2: Sí, senyor.
16: Millor amic o millors amics que t'emportes d'aquests 40 anys de professió?
2: Ostres, és difícil això, eh?
16: Els primers que et vinguin al cap.
2: No sé, per exemple, Ricky Rubio.
16: Una entrevista que t'hagi marcat?
2: Una entrevista que m'hagi marcat? La que li vaig fer a Pau Gasol després de la medalla als Jocs d'Anglaterra, a Londres. Sí, sí.
16: Déu-n'hi-do. I una notícia que t'hagi marcat?
2: Una notícia que m'hagi marcat. Em va marcar molt, ja diré, no és gaire bona, em va marcar molt com Pepo Hernández va aguantar tota la final de Japó sense saber que el seu pare havia mort aquell dia.
16: Què és el que més trobarà a faltar Xavi Saissó d'estar treballant en el dia a dia al periodisme?
2: El periodisme? Doncs, home, aquella màgia que té, no? Aquelles ganes de fer coses i de buscar la notícia, al marge, doncs, una mica de la bona gent que he trobat.
16: I el que menys trobaràs a faltar?
2: El que menys trobaré a faltar serà, doncs, a vegades passen coses en el món del periodisme que les vull oblidar molt aviat, perquè hi ha gent que aquesta professió crec que no mereix.
16: Què significa Ràdio Barcelona per tu?
2: La meva vida, totalment.
16: I ara anem amb les difícils de veritat.
2: Ai.
16: Què prefereixes, que guanyi Ferrari el Mundial de Fórmula 1 o la Real Societat la Lliga?
2: La Real Societat la Lliga.
16: I on t'ho has passat millor, al Palau Blaugrana o a Bikini?
2: Avui m'ho he passat millor, a Bikini.
16: I per acabar, Xavi, dona'ns un titular, com resumiries la teva trajectòria?
2: Bueno, la meva trajectòria ha estat increïble, ha sigut una autèntica passada, he pogut viatjar i jo espero que la gent es quedi amb una persona honesta que va intentar explicar històries i que va descobrir que la ràdio és una de les millors coses de la vida.
16: Ha superat el test amb excel·lent.
18: Amb nota, i tant. Jordi, avui és un dia complicat també per nosaltres, no? Dia adéu al Xavi, ens n'alegrem per ell, però també nosaltres ens quedem una mica orfes aquí.
12: Ens alegrem per ell, però ens queda el seu llegat, no? Aquests dies que parlem de llegat, el llegat del Saissó és un llegat de dedicació, és un llegat de professionalitat, és un llegat de lleialtat, que s'agraeix molt, perquè en aquesta vida, en aquesta trajectòria, sempre hi ha curves, hi ha turbulències, però ell sempre ha sabut mantenir el pols a l'actualitat i el pols a la redacció. Però finalment avui el xat ha demostrat quin és el llegat. Molta gent que se l'estima, molta gent que li té carinyo. Hem vist homenatge homenatges de les institucions, homenatges dels clubs. El més important és el que li destina el nostre públic, els nostres oients, i avui el Seisó marxarà. I quan marxi, diguem-ne, passarà per tres símbols molt importants. L'estudi Toreschi, símbol de Ràdio Barcelona, els Ondes, símbol de Ràdio Barcelona, i el bou de Pau Pi, que també, com nosaltres, Xavi, quan passis per davant, una llagrimeta deixarà caure, perquè amb en Seisó se'n va també una mica una part del nostre escut. Li agraïm la seva trajectòria, el seu llegat, una forta abraçada i que ho disfruti.
22: Molt bé.
18: Gràcies per tot, Xavi. Saps que aquesta sempre serà casa teva.
22: I a vosaltres, a tota la gent, a tota la gent, de veritat, ha sigut un autèntic plaer i m'he passat molt bé.
18: Pausa i seguim.
22: Bravo.
4: Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
17: Quan el peix arriba, porta allà hi ha la nostra gent. Perquè Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat. A menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant. Carrer Migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra. I una web octopusgirona.com. Bon profit.
19: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
20: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
19: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
20: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
19: Centre Mèdic Alomar.
20: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
21: Ai, maleïts mosquits.
23: Ah, i allà una panerola. I aquí una rata.
24: És qüestió de control
26: i eliminació.
24: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972-44-7220.
27: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
29: Quan la calor apreta, vine a la Terrassa. La de la Rosaleda Jardí Degustació de Girona, al Parc de la Devesa. Esmorzar, un vermut, un dinar... La Terrassa de la Rosaleda és tot un privilegi de la ciutat. Informeu-vos també de les propostes per celebracions i els menús per grups. Obert cada dia excepte els dilluns. La Rosaleda Jardí Degustació, a la Devesa. Gastronomia i natura. La Terrassa ideal.
4: I tu em fas anar... Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
30: Penso en tu.
4: Referents amb tu.
31: I en Canàries. La presidenta de la Comisión Europea ha condenado el último ataque ruso a Ucrania con más de 400 drones y misiles golpeando la capital, Kiev. Ucrania necesita urgentemente más defensa aérea, ha escrito, una cuestión que se va a discutir en Ankara, en la cumbre de la OTAN que comienza mañana. Allí está ya el enviado especial de la SER, Enrique García Pozo. Adelante.
32: Los ataques de esta madrugada están centrando las horas previas a una cumbre en la que también participa el presidente Zelensky, que estará mañana aquí en Ankara. Los ataques se han saldado con 14 muertos en Kiev y ha dejado en evidencia la fragilidad de las defensas aéreas ucranianas, que no han conseguido derribar ninguno de los más de 60 misiles que Rusia ha lanzado esta madrugada, según ha confirmado el portavoz de la Fuerza Aérea de Kiev, que sostiene que Moscú está aprovechando un momento de escasez de misiles interceptores. Por eso el presidente ucraniano ha pedido más sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. Es una petición que trasladarán esta cumbre en la que los aliados abordarán el apoyo a Ucrania en un momento decisivo de la guerra. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reclamado más defensa aérea para Ucrania de forma urgente. El secretario general Mark Rutte ofrecerá a primera hora de la tarde una comparecencia inaugural de esta cumbre que comienza oficialmente mañana.
31: También del exterior, gracias Enrique, hay 4 muertos en el Líbano en un nuevo ataque israelí que hace tambalear otra vez el débil acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Sara Aranda, buenas tardes.
33: Buenas tardes. Pese al alto el fuego acordado con el Líbano, Israel continúa atacando el sur del país. Esta vez el objetivo ha sido un vehículo en la ciudad de Nabatieh. Hay al menos 4 personas fallecidas. Israel continúa con su ofensiva en la región, también en la franja de Gaza, donde Hamas acaba de anunciar la disolución de su gobierno en el enclave, una decisión que supone el fin del que ha sido la administración de facto de la franja. Franja desde 2007 y el primer paso para desbloquear la segunda fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos y firmado en octubre de 2025. Con este movimiento, Hamás pasa el testigo al Comité para la Administración de Gaza, formado por palestinos y que asumará la gestión civil del enclave y su reconstrucción. Pero insisten, no aceptarán desarmarse mientras el ejército israelí continúe desplegado en Gaza.
31: Y en España ya hay datos de las primeras previsiones turísticas para este verano. El Ministerio espera que el número de turistas durante estos primeros meses supere los 43 millones. Javi Díaz.
0: Desde el Ministerio de Turismo esperan que este verano visiten España un 6% más de turistas que el año pasado. Además de aumentar la cifra de turistas, se espera que también lo haga y en mayor medida su gasto. Se prevé una subida del 10% en comparación con el año pasado, 64.000 millones en total, lo que mantiene las previsiones de un aumento controlado. Jordi Hereu es ministro de Industria y Turismo.
1: El crecimiento del gasto en destino, de la inyección de prosperidad, del ingreso de la economía española a través del turismo, crece más que la llegada de turistas internacionales.
0: Prevén también una mejora a nivel laboral con una menor temporalidad en los empleos y han destacado la resiliencia del sector ante las inestabilidades geopolíticas, superando en abril y mayo las expectativas del Ministerio.
31: Y de los incendios en Cataluña, la policía local de Torroella de Montgrí ha detenido a un joven de 30 años por encender 4 focos de incendio en el Camino Viejo que une el pueblo con el Estartit en plena entrada de la ola de calor. Y ahora nos vamos al Mundial.
3: Mundial 2026, Cadena Ser.
31: Marta Casas, hola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Día grande hoy en el Mundial para la selección española, que va a buscar los cuartos de final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que apunta a titular en el equipo de Roberto Martínez, además de los Vitinha o João Neves. Son dos de los mejores centros del campo del mundo, frente a frente, por lo que España va a tener que dar un pasito más en juego y también en nivel. Luis de la Fuente, el seleccionador.
6: Necesitaremos ser mejor de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. La buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
5: Margen de mejora grande, el rival aún más difícil. ¿Cómo llegan los nuestros? ¿Qué se respira? ¿Qué rodea la selección? Última hora de España. Antón Meana, hola.
7: Buenos días, todos disponibles en el equipo de Luis de la Fuente. Ayer en el entrenamiento trabajó sin problema Aymeric Laporte, que había estado al margen del grupo los últimos 2 entrenamientos y por tanto repite equipo Luis de la Fuente. En defensa, Laporte, Cubarsí en el centro de la zaga, Cucurella en la izquierda, en la derecha Pedro Porro, en el medio veremos a Rodri y a Pedri con Olmo por delante, Baena en la izquierda, Lamine Yamal en la derecha y el delantero centro es Mikel Oyarzabal. El portero, como siempre, Unai Simón, que ya dijo en su día que el más complicado del mundo es Cristiano Ronaldo.
3: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
10: Ens van explicar què volien fer.
11: Aquesta secció
13: està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
10: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la Sèrie Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
25: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
30: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
28: Referents amb tu.
30: Penso en tu.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
33: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
34: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: Seguim endavant en aquesta segona hora d'aquest I Jugues. Ho fem, com sempre, aquests dies, recordant els millors moments de la temporada. Què tal, Robert?
2: Sí. Bien. Buenos veranos todos.
5: Què tal et va l'estiu?
2: Very well.
5: Ara estoy... suposo que per Mallorca, no?
2: Sí. Ahora estoy, voy a hacer mi de siempre, mi participación de un equipo para hacer...
5: Apollença o alguna cosa així, no?
2: Esto. Y entonces voy a hacer muchas entrenaciones y después pues ya para a jugar MLS.
5: ¿Has de fer la maleta que te vas a Chicago?
2: Sí. Pero no hablo yo de cosas guarras.
5: No.
2: De cagar
5: no,
2: y todo
5: no.
2: Esto yo soy muy...
5: Ens seguiràs enviant coses, no, des d'allà, Robert?
2: Sí, voy a hacer unos...
5: No et volem oblidar.
2: Unos recuerdos para los culos. De los culos al Chicago, todo está junto.
5: Robert, ¿tú recordes quin va ser el gol de la teva vida?
2: Hombre, yo cuando estaba en Borussia Dortmund, que marqué los 4 de Madrid, hubo uno que para dentro, por escuadro, este fue muy, muy bien. Y tengo muchos otros porque he marcado muchos goles, pero este puedo decir uno.
5: Doncs en vam parlar i molt dels gols de la vida dels millors jugadors de la història del futbol. Ho vam fer amb el Javier Cáceres, el periodista que ha escrit aquest llibre, El gol de mi vida.
11: El gol de mi vida, que es una idea
12: molt bona.
11: Te lo digo en serio, bona, Javier. Sí. No he podido leer el libro todavía porque acaba de salir del horno, pero la idea me parece brillante.
12: Muchas
11: brillante.
12: Gracias. Muchas gracias.
11: Son un montonazo de leyendas.
12: Pero ahora, leyendas.
11: Ahora lo repasaremos, ¿eh? Sí. Michel Platini, sí, George Weah. Marco Van Basten,
12: Pelé.
11: Stoikov, Di Stéfano, un montonazo de leyendas explicando el gol de su vida, pero además con dibujitos que han hecho ellos de su gol.
12: Sí.
11: O sea, es que es una brutalidad.
12: Sí. Son, bueno, el fruto de encuentros personales con estos futbolistas o exfutbolistas que surgió hace mucho tiempo, en el 2005, cuando me mandaron a Chile, y Leonel Sánchez, una gloria del fútbol chileno, intentó explicarme un gol que le había marcado a Wallace Yashin. Yo no conseguía entender cómo lo había marcado. Y lo único que tenía a mano era una libreta y le pedí que me lo pintara. Y me quedé con eso, con, digamos, como método para entender mejor lo que le pasaba por la cabeza a un futbolista cuando marcaba un gol importante.
11: Con que avui a les 7 a l'AFNAC de Rambla Canaletes, al número 131 de Rambla de Canaletes, a l'AFNAC presenta el Javier Cáceres el llibre amb José Mari Vaquero, y a la 1 tenim a José Mari Vaquero. Ahora aguanta un momento que hablaremos del libro, El gol de mi vida.
12: I amb Santi Jiménez.
11: Amb José Mari Vaquero i Santi Jiménez. Uf, no, que no te pase nada.
12: Quin trident, tu.
11: I és entrada oberta, puede ir quien quiera.
12: Así es, sí.
11: A les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda.
12: Jo estic de porter, o sigui, entrarà que jo...
11: Ah, tu controles?
12: Que jo vull.
11: Tu estàs de segurata. Sí. Mola, aquest llibre, Flaqui.
12: Mola molt. Molt.
11: És un vici, t'enganxa, sí. Comences a mirar gols, clar, Bebeto, Steve McManaman...
12: A part, com que són molts dels gols, els recordes també tu...
11: Tostao...
12: Mola molt comparar-lo amb com l'ha dibuixat el protagonista, no?
11: Jai Okocha.
12: Amb
11: autèntics mites. Que a més hi ha futbolistes de tot
12: sí,
11: el
12: sí,
11: món.
12: Sí, autèntics mites. Sembla una grandíssima Laudu, idea del Javier Cáceres.
11: Lizarazu, Jorge Valdano...
12: Estàs mirant el llibre...
11: Vaig obrint així a l'atzar,
12: amb els ulls del Teo.
11: El Teo li encantarà aquest llibre.
12: Sí.
11: Li encantarà.
12: La meva filla no para de... La Laia no para de...
11: Lo de Pelé... Bueno, ara ho comentaré, que si no hi ha entrevista. Però Pelé és boníssim, perquè Pelé tria tots els seus gols. Ara li pregunto al Javier Cáceres. Aprofitant que hi ha el Javier Cáceres, que ha cobert la informació del Bayern de Múnich durant molts anys, i també el Lu Martín, Robert Lewandowski o Harry Kane? Hi ha debat sobre quin és millor davanter i qui és millor per la història del Bayern.
12: En su prime, jo me decanto por Harry Kane.
11: Kane,
12: sí. Però són jugadors diferents, però jo crec que és un millor futbolista Harry Kane.
11: Però pel Bayern és Lewandowski, no? Per Bayern,
12: sí. Home, sí. Tu m'estàs preguntant...
11: Pel
12: Bayern, Lewandowski. Però va jugar més temps, va jugar més partits, va fer més gols. Però,
14: Lleva menos tiempo, pero está teniendo un impacto especial.
12: Sí,
14: va a tener muchos recorridos.
12: Porque es lo que te digo, Javi, porque es mejor futbolista.
14: Sí.
12: ¿Y puede haber ruido este verano con Harry Kane o no?
14: No creo.
12: No,
14: está demasiado a gusto como para que...
12: Es que ojo a Múnich, ¿eh? Múnich es una gran ciudad.
15: Sí, bueno, titán. Sí.
12: Una mica de rasca.
15: Bueno, però...
11: M'encanta el José Mari Vaquero, Flaqui, perquè és un tertulià que es preocupa per les coses que diu en antena, però escolta molt el programa, l'emissora, és un gran oient de ràdio.
15: Sempre està atent, sí.
11: I això suma molt.
15: I tant.
11: Gran capitán, com estàs?
16: Hola, bon dia, què tal?
11: No sabia que ibas hoy a la presentación de un libro, El gol de mi vida, en el AFNAC de Rambla Canaletes.
16: Bueno, No es tan buen periodista, siempre puede mejorar.
11: Se me escapan cosas.
0: Celebro muy que lo hagas palmas.
16: No, siempre se puede mejorar. Tú como periodista, yo como analista, es decir, al final es un proceso de vida, es mejorar.
11: Oye, yo estaba leyendo...
0: José Mari, el que no puede mejorar soy yo.
11: No, porque tú ya estás en el tramo final.
0: ¡Hala! Ya he pillado, por favor. Ya he pillado por hablar.
16: Fíjate, te voy a decir una cosa, Lu. Hasta tú puedes mejorar, imagínate.
11: Oye, mira, voy abriendo al azar, páginas del libro. Juan Pablo Sorín. Y el dibujo que hace es derechos, apoyo humano, exjugador y capitán, selección femenina argentina, igualdad, golazo. Sí. Y firma Sorín.
14: Sí. A Sorín me lo encontré que con una Copa América. Y estuve persiguiéndole. Estaba tratando de convencerlo de que me pintara su gol. Y él dijo que había marcado muchos goles importantes. Y
0: muchísimos. Vaya fantasma.
14: No. Porfa. Y efectivamente, él decía que para él era mucho más importante haber apoyado a una comunidad de mujeres de un barrio muy humilde de Buenos Aires.
0: Qué gran persona soy.
14: De haberles dado apoyo. En un momento en el que ellas intentaban desarrollarse como futbolistas.
11: Es decir, son muchas leyendas que escogen el mejor gol o el que más impacto ha tenido para ellos. Les has dejado libremente que elijan. Ludovic Juli, per exemple, escull el de la semifinal de Champions al Camp del Milan, la passada de Ronaldinho, i a més ho dibuix. Puyol, sale una explicació suya i luego el dibujo que hacen ellos.
14: Exactamente.
1: Puyol, per exemple, agafa el del 2-6 al cop de cap, si no m'equivoco, Puyol, el 2-6, el remate de cabeza.
14: Exacto. Sí, sí, que estaba, dijo que hizo dos goles idénticos, uno con Alemania y uno con el Barça.
11: Oye, ¿y por qué Pelé dibuja una portería con 1.286 goles?
14: Eso fue muy curioso porque le pregunté, estábamos conversando, charlando en una entrevista que le hice en el Mundial de 2006 y le pregunté, a ver cuál había sido el gol más importante y espectacular, bonito de su vida. Y así tal cual, bastante textualmente la pregunta se la formulé y empezó a desarrollar. El gol con Gales había sido el más importante en el Mundial del 58, el más bonito, el que le hace a Suecia en la final, el más difícil, el gol número 1000, porque todo el mundo estaba esperando que marcara por fin, que traspasara esa barrera, los 1000 goles, un penal en Maracaná, y empezó a pintar. Y la verdad es que me puse bastante nervioso porque él tenía que ir al aeropuerto. Entonces, los asesores de Pelé estaban ahí tironeándole. Y él estuvo, después descubrí en la grabación, más de 2 minutos pintando. Y yo no veía lo que estaba haciendo él. Y pintó,
11: la portería.
14: La portería, la hierba.
11: Sí, sí, 1.282, gol, con muchas os.
14: Exacto. Y, es decir, tiene una mini noticia este libro porque hay diferencias de criterio sobre el número de goles
0: que confirma
11: Pelé. Según Pelé, 1.282.
14: Exacto. Desde entonces yo me quedo con esa cifra.
11: 1.282, y confirma el propio Pelé.
1: ¿Cómo reaccionan los futbolistas cuando les pides el dibujo? ¿Se lo tomaban bien? Porque es una cosa anómala para ellos.
14: Sí, sí, totalmente. La verdad, ya ves, son más de 100 futbolistas que participaron y lo hicieron con mucho gusto, la verdad.
0: Una cosa.
14: Recrearlo. Alguno lo rechazó. Por ejemplo, Ronaldo, por ejemplo, dijo no
0: quería.
14: No,
0: ¿cuál?
14: Pero sí sé que el gol que... O sea,
11: Ronaldo, pero ¿cuál? ¿Nazario o Cristiano?
14: No, cuando hablo de Ronaldo hablo del auténtico.
11: Nazario.
14: Sí.
0: ¿Qué quería el de Compostela?
14: El de Compostela. Sí.
11: Claro, no lo podía dibujar porque sería un Dina 3.
14: No quería, sí. Eso lo pillé.
0: Una cosa, la gent que s'està escoltant deu pensar, però este home, com pot aconseguir el contacte amb tantos futbolistes?
11: Clar, perquè a més són de tot el món i de diferents èpoques.
0: És que estem parlant amb un dels grans periodistes europeus.
14: Sí.
0: Hijo de uno de los referentes del periodismo mundial. Pues su padre, Gonzalo Cáceres, con el que he tenido el orgullo de compartir reacción en el diario Sport, es hijo del exilio chileno, tuvo que pirarse antes de ser asesinado por la dictadura...
14: Nunca lo sabremos, por suerte. Sí.
0: Por lo menos se piró.
14: Se piró. Sí,
0: y...
14: sí. Y tiene una gran relación con Cataluña, porque claro, trabajó en el Sport,
0: por eso digo, yo fui compañero suyo, yo era un bebé y él era el corresponsal en Alemania y venía cada 2x3 a Barcelona y era un referente. O sea, este señor no es un cualquiera.
14: No.
0: Por eso ha hecho este libro. Claro.
11: No, es que el libro está molt bé.
0: Sí.
11: El gol de mi vida. Hi ha diferents jugadors del Barça que parlen del seu gol. A Stoikov José Mari, le pasa como a ti, ¿eh? Que él escogería uno contra el Madrid, pero en realidad le gusta más otro contra el Austria de Viena, como tú, que te ves forzado a escoger Kaiserslautern cuando la gente te pregunta, pero en realidad te gustan más otros.
0: El del Español, por ejemplo, José Mari.
1: La volea.
16: Bueno, es más, igual es más fácil el del Español, porque fue recto, pero bueno, no, al final son momentos, ¿entiendes? Es decir, el de Kaiserslautern la trascendencia la tiene, porque al final es verdad que este partido nos sirvió, pues primero, que estábamos en la liga muy, muy lejos, estábamos creo a 6-7 puntos en aquella liga que era de 2, y ganar o pasar esta eliminatoria, perdón, mejor dicho, pues nos permitió pues seguir la Copa Europa. Ganamos la Champions y acabamos ganando la Liga. Entonces, bueno, a nivel, yo creo que a nivel grupal, a nivel de lo que estáis hablando de poner un enunciado, pues un poco yo podría decir, mira, el gol de Kaiserslautern sería compartir, competir y convivir.
12: Aquel partido bueno lo vi en Kaiserslautern.
11: ¿Lo viste?
1: Estabas allí.
12: Sí, estaba en el campo con el Sport y gané la porra.
11: ¿En serio?
12: Sí, había dicho 3-1. Yo dije que iban a sufrir.
16: Pero no había hablado yo contigo.
12: No, ni mucho menos. Pero yo estaba, yo sabía que...
0: Estabas untado.
12: Yo había estado en Kaiserslautern, a diferencia de ustedes, creo. Yo sabía lo que iba.
11: Oye, años, José Mario, años después, porque aquí en Barcelona se recuerda mucho ese gol, ¿eh? ¿Ahí también, en Kaiserslautern también?
12: Sí.
11: O sea,
12: sí,
11: Vaquero sí. En Kaiserslautern. Así, hecho, aquí compañero... en Barcelona, Vaquero va andando por la calle, la gente le abraza y tal. ¿Ahí en Kaiserslautern le pegarían?
12: No.
16: Te conté, no conté la historia aquí, creo que la conté. Estuve haciendo un reportaje de Informe Robinson con mi hija.
0: Sí, un reportaje en el que participé yo, por cierto.
1: Está en todo tú, ¿eh?
11: ¿Y qué?
16: Claro, y estuve con el jefe de prensa, que era un chavalito cuando yo marqué el gol, y él contó, por ser muy concreto, que en su casa cogió una diana, puso en la diana mi foto y estuvo un montón de meses tirando...
0: Dardos a tu cara.
16: A la Diana, a mi foto. Iba cambiando la foto.
11: El jefe de prensa del Kaiserslautern.
0: Sí.
16: Correcto.
12: Yo tengo un compañero de profesión ahí en un diario de la zona, el del Rheinpfalz, de Kaiserslautern, que me dijo que le dé recuerdos a Vaquero, por favor. Porque además le hace ilusión ser el primero de Kaiserslautern que le da recuerdos a Vaquero.
4: Recuerdos buenos, digamos, ¿no? Recuerdos buenos. No recuerdos malos.
16: Bueno, además el alemán se parece un poco al vasco, sí. Entonces bien.
0: Así seco. José Mario, una cosa. Y un día me dijo
16: Ronaldinho. No difícil.
0: Un día me dijo Ronaldinho que prefería dar un pase a un gol. El otro día, viendo imágenes de la final de la Copa del Rey en Zaragoza contra el Atlético de Madrid, de la Real Sociedad, tú le das un pase a Chiqui.
16: A Chiqui.
0: Que mete un gol con la derecha, además, un golazo.
16: No, mete un golazo terrible, sí.
0: Pero qué pase le das. A 3 metros y se la das al pie, solos, no tenías ningún defensa por delante, le das un pase de cojones. ¿Es el mejor pase de tu vida?
16: Que alguna cosa ha hecho bien, Lu. Es que vosotros sois muy críticos. Como somos medio amiguetes, pues mira, vais ahí pensando que todo es normal y tampoco es todo tan normal.
0: Bueno, no, yo pero creo en serio, final esta... ¿pase o gol? Porque no, tú has dado más pases que
1: equipo,
0: goles.
1: Te dirá equipo él.
16: No, mira, yo he dicho, por ejemplo, como gol de mi vida, por decir algo, como concepto inicial, es mi despedida. Es decir, sí, el final.
1: El día que te fuiste.
11: El último balón que tocas con el Barça. Sí,
16: en mi carrera, vale. Y entonces, el primero es el gol de Zamora con el título de Liga con la Real Sociedad, que yo tenía 18 años y no sabía de qué iba esta película de jugar en el mundo profesional.
0: En Gijón.
16: Por tanto, eso es. Entonces, quiero decirte que hay momentos en los que, para la gente, pues como Kaiserslautern, evidentemente, yo estoy muy feliz de que dentro de un club como el Barça, pues se recuerde una cosa puntual importante para todo el mundo, porque todo el mundo todavía cuando lo veo pues sabe dónde estaba, con quién estaba, cómo reaccionó. Sí. Es decir, y esto es fantástico, y sobre todo como yo, que yo ya voy más cojo que bien, y todo esto pues bueno, me hace ilusión, hombre.
1: Oye, Javier, y a ti, con tu trayectoria periodística, con todo el fútbol que has visto, ¿cuál es el gol de tu vida?
12: De los que, la verdad, las cosas son lo que falta, o sea, debo reconocer. Por supuesto, ese sí, a él sí que lo perseguí, porque fue Diego Armando Maradona. Mm. Que es el gol que le hace a Inglaterra.
11: Claro, tampoco lo podía dibujar porque necesita otro Dina 3.
12: No sé, sí, puede ser. No, lo hubiese conseguido.
11: Han trucat moltíssims oients. En regalarem un avui, un altre la setmana vinent. Alexis, què tal, com estàs?
6: Molt bé.
11: Des d'on truques, Alexis?
6: Pues ara mateix estic a Súria.
11: A Súria. Quin és el gol que més has celebrat, Alexis?
6: Pues yo creo que va a ser al gol de Koeman.
11: Ah. El gol de Koeman a Wembley. Ah.
6: Exacte.
1: Com passe de vaquero.
11: Li vols dir alguna cosa, vaquero, ja que va ser clau al gol?
6: Home...
16: No, que nunca nadie ha valorado como paré yo el balón, pero lo acepto. Es decir, bien, vale, gracias, pero al final se
1: no
16: lo
1: fácil,
16: dejé...
1: No es que tendría que ser recordado como el gol de Koeman y vaquero, no el gol de Koeman.
16: No, perdona. Es que lo dejé
0: en el sitio.
16: Porque
0: en
16: a veces,
0: sitio.
16: ¿Dónde está, por ejemplo, el pitorrillo del aire? Tal, todo esto es muy importante.
4: El pitorrillo del aire. Hostia,
11: Alexis.
6: Si no la arriba toca, no entres.
11: No, eso seguro. Doncs per tu el llibre, el gol de mi vida. El disfrutaràs, el gaudiràs molt.
6: Molt bé, si pot ser que me'l dediqui vaquero, sisplau.
11: Vaquero? Vale. I el Javier Cáceres també, no? Que és el que l'ha fet.
0: Home, sí, millor el Javier Cáceres, no?
11: Exacte. Doncs, Lu, t'encarregues tu que aquesta tarda, com que estaran els dos junts, a les 7, si voleu anar a l'AFNAC Rambla de Canaletes 131, amb José Mari Vaquero, el Javier Cáceres presentarà el llibre. Bobby Charlton també, eh?
1: Sí, no sé.
11: Que no lo has explicado. ¿Cómo puede ser que hayas conseguido tantas leyendas de varias épocas de todo el mundo?
14: Son muchos mundiales. Yo creo que no he sacado la cuenta, pero creo que el de este verano será mi octavo mundial, por ejemplo. No sé cuántas finales de Champions, Eurocopa, es decir, he estado en muchos hoteles esperando a gente y en muchas entrevistas buscando...
0: En el bar del hotel, seguro.
14: En el bar del hotel, por ejemplo.
11: Es brutal.
0: Que te he dicho que no era un cualquiera.
11: No.
0: Tiene mala pinta.
11: Pero... No, ya sabía que es un tío muy reputado. Si quieres, Javier, y el libro es una idea brillante. I el recomano, a més, serveix per a grans i per a petits.
1: Sí.
11: Els nostres fills, aquests llibres són els que els encanten.
1: No paren de fullejar-lo perquè s'imaginen els gols i després els busques i els ensenyes com va ser gol.
11: És que t'estaria preguntando per cada gol, però entonces destrozo el libro, que la gente lo compre.
14: Encantado.
11: Només una cosa, Di Stéfano tria un gol que no és amb el Madrid.
1: Ah, mira.
11: És amb River Plate.
14: Sí. A Di Stéfano lo entrevisté poco antes de... Creo que cuando le dieron un balón de oro de honor
1: sí.
14: O algo así, en el despacho que tenían el Bernabéu, los veteranos. Y empezamos a hablar de River Plate y él recordaba esa época con mucho cariño.
1: Ahora entiendo que este libro es fruto de muchísimos años persiguiendo.
14: Sí, esto empezó, ya te digo, en el 2005.
1: 2005.
14: O sea, son 20 años.
1: Si quieres definir tú a Lu Martín, que él te ha definido a ti, no sé cómo lo definirías
0: a Lu. No, déjame en paz. Déjame en paz, que bastantes problemas tengo conmigo mismo.
11: Repetime, para que quede claro, es una larga lista de leyendas, desde Pelé a futbolistas actuales, de todos los llocs del món, on expliquen el seu millor gol, segons el seu criteri, i el dibuixen.
1: Sí, sí.
11: I el dibuixen. Javier Cáceres, felicidades.
14: Muchas gracias.
11: Que vaya bien esta tarde a les 7. La presentació, si voleu anar, és entrada lliure. Lu, porta't bé.
14: Luz se porta bien. O sea, no sé si definirlo, pero la verdad las cosas que me he encontrado con poca gente con un corazón tan grande como Luz.
11: Sí, es verdad.
14: Es gruñón, pero...
0: Sí. ¡No!
11: Es un adorable tarado. Capitán.
0: Salud.
33: Una delícia de conversa la que vam tenir amb el Javier Cáceres, amb el Lu Martín, amb el José Mari Vaquero...
2: Muchos delanteros hablando de los golos. Y de delantero a delantero y tiro porque me toco.
33: Sí, perquè el Sique va marxar a Mònaco per parlar amb Ansu Fati. Just abans que es fes oficial que es convertia en nou jugador del Mònaco, vam poder parlar amb ell.
2: Sí.
33: De lo bé que li ha anat aquesta temporada per Mònaco.
2: Muy bien, me alegro mucho de Ansu, que es volvación del mejor delantera que tenía Barcelona antes. Y para jugar Mónaco, a ver si hace buenos temporadas desde que viene.
33: Així va ser l'entrevista d'Ansu Fati al que t'hi jugues.
11: Ansu Fati, què tal? Com estàs?
7: Bon dia. Todo bien, gracias.
11: No sabia que te gustava Michael Jackson.
7: Sí, me encanta. Desde pequeño creo que crecí escuchando sus canciones, sobre todo el Thriller. Cumplo año en 31 de octubre y siempre me lo ponía, ¿no? Y al final es un recuerdo que tengo para siempre. Sí.
11: ¿Y sabes bailar como él o no?
7: No, imposible. Como él es imposible, pero uno intenta hacer lo que puede.
11: Te lo pregunto porque he visto que en alguna celebración de tus goles con el Mónaco haces como danzas africanas, ¿no?
7: Sí, bueno, al final con los compañeros, ¿no? Como siempre antes de jugar, siempre hablamos de celebraciones y bueno, cuando uno marca a otro, pues intentamos hacer algo divertido.
11: Llevo poco rato aquí en Mónaco, pero he entendido por qué estás tan a gusto y te quieres quedar. Yo también. Le voy a decir al jefe que abramos una sucursal de la cadena SER en Mónaco, ahí en Radio Monte Carlo. Podríamos hacer como una colaboración y el que te jugues desde aquí, no sé, al menos una vez al mes o algo así. Se está bien, ¿eh?
7: Sí, bueno, se está bien, pero bueno, Barcelona es Barcelona y casa es casa y bueno, pero aquí se está muy bien también.
11: ¿Qué me recomendarías de Mónaco?
7: Hay muchas cosas. Puedes visitar el castillo del príncipe y bueno, el casino también, pero toda la Costa Azul es muy bonita.
11: Esteban Ansu Fati, le hemos pedido a los oyentes que te manden notas de voz. Mira, una selección de lo que nos han dicho.
8: Ansu, cuando Leo empezó a faltar en nuestro club, esa sensación de que cuando agarra la pelota algo iba a pasar, eso era Ansu Fati, algo iba a pasar. Era algo mágico, tiene que volver. El Barça tiene que ser más que un club y tiene que cuidar a los suyos. ¡Vizca, Ansu, Vizca!
9: Ansu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Máquina, torpedo, Zeppelin, eres un máquina total. Joder, tío, a ver si vuelves aquí al Barça y pones un poquito de orden. Y necesitamos tu ayuda y todo lo que nos puedas dar. La afición del Barça te quiere mucho, te queremos mucho. Vuelve, Ansu, vuelve.
17: Ni Rashford ni Julián. Sisplau, Ansu Fati, torna al Barça.
18: Tothom estem desitjant que un dia pugui tornar al Barça, que no sigui, que no trigui gaire temps i que ens faria feliç a molta gent.
19: Y yo pregunto, con la falta de piernas que tenemos en Camp Barça, en la parcela ofensiva, ¿no puede hacer Flick una excepción y darle otra oportunidad al chaval, que al menos es de la casa?
20: I volia enviar una abraçada molt forta a l'Ansu Fati. Estic molt content de que les coses li vagin bé a Mónaco i tant de bo algun dia pugui tornar al Barça y triunfar y demostrar al crack que es.
21: Se nos rompió el corazón cuando lo vimos pasarlo tan mal, un mes tras otro. Sí, puede ser que se tuviera mucha prisa con él, pero tuvo mucha mala suerte, la verdad, las cosas como son. Y si hay alguien que deseo que vuelva al Barça y que triunfe, porque

0: Arribi la gespa natural en aquest camp de l'Europa. Els negocis de l'entorn lamenten que pugui passar una altra temporada sense partits a l'estadi. Calculen els bars que han perdut un bon grapat de diners ja aquest any.
1: Siempre como antes de una o dos horas ya llena de gente. Con cervezas, bocadillos. Normalmente cuando hay partido, tal vez ya podemos como tener 500 y algo más.
0: En aquest bar típic de les prèvies dels fans de l'Europa xifren entre 500 i 600 euros el que guanyaven cada partit. Segons i seran dos quarts, ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua la informació a l'hora 14 i a les 3, llapis de memòria amb Jordi Manau. Fins demà.